0: firma. La firma será pues quan se treballi, xavale, i la responsable del Consell de Professors aquesta setmana.
1: Pendents, per tant, d'aixa reunió, us donarem més detalls quan vagin arribant. Més coses, efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló han donat per controlat l'incendi declarat el dimarts al migdia en una empresa de processament d'ametla de la Vall d'Alba. El foc s'ha donat per controlat este mateix matí i estava perimetrat des d'ahir. I pel que fa a l'oratge, la Comunitat Valenciana ha començat el dia en general amb sol i cel poc nuvolós. Únicament pot canviar aquesta situació en el nord de Castelló a partir d'esta vesprada, on podrien registrar-se ruixats acompanyats de tempesta. Segons les previsions de l'AEMET, s'espera un lleuger ascens de les temperatures màximes a l'interior. 22 de mitjana es poden registrar a Castelló, 25 a Alacant i 26 a València, mínimes de 13 a Castelló, 15 a València i fins a 17 a Alacant.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Prop de dos hores porta en marxa la reunió entre l'equip de la Conselleria d'Educació i els sindicats docents per a intentar arribar a un enteniment en la que és ja la quarta jornada de vaga indefinida. L'administració ha posat sobre la taula una proposta de preacord amb set apartats: ràtio, simplificació burocràtica, infraestructures, plantilles, promoció del valencià, inclusió i formació professional. No apareix cap proposta sobre pujada salarial, encara que, com hem contat, fons de la Conselleria ens han assegurat que aquesta qüestió no queda fora de la negociació general. Mentrestant, a l'exterior de la seu d'educació continua la concentració del professorat. Més coses, la policia ha detingut a 13 membres d'una banda que tenia la seva base a Torrevieja, encara que operaven altres ciutats com ara Madrid, València o Valladolid. Se li atribueixen 27 robatoris en cases que vigilaven i marcaven per a comprovar si estaven buides. Triaven sobretot vivendes de zones cèntriques. Els seus objectius eren joies, diners en efectiu i rellotges. I els 12 criminals més buscats al Regne Unit formen part d'una campanya conjunta del Ministeri de l'Interior i l'Agència Britànica contra el Crim que ha sigut presentada a Alacant per a facilitar la seva localització. En els últims anys, dels més de 250 fugitius britànics arrestats a Espanya, 54 estaven assentats a la província d'Alacant. Sospiten que podrien estar en regions amb una alta concentració de ciutadans britànics, com és el cas de la Costa Blanca. L'operació fa una crida especial a la col·laboració ciutadana d'aquestes zones per a detindre'ls. Tots ells són homes amb importants historials delictius.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Yeah.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios Leguarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
2: La Conselleria d'Educació deixa fora de la proposta als sindicats docents l'augment salarial i els convoca de nou el pròxim dilluns. Bona vesprada. Quarta jornada, la d'avui, de vaga del professorat de l'educació pública amb una mesa de negociació de més de 4 hores que ha acabat sense acord. És la notícia de portada fins a les 2. Contem aquestes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Isaac Sancho. La vaga indefinida dels docents valencians de l'ensenyament públic ha arribat avui a la quarta jornada i les mirades estan posades en la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE. Una reunió que ha començat a primera hora i que ha acabat fa uns minuts. L'està seguint la nostra companya Amparo Sánchez. Amparo, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Durant més de 4 hores, les dues parts han analitzat la proposta plantejada per la Conselleria, que contempla aquesta reducció progressiva de ràtios, un decret de simplificació administrativa educativa, també agilitzar el sistema de substitucions o un pla director d'infraestructures educatives, entre altres. El que no contempla és una nova proposta per millorar el salari del professorat, encara que asseguren es plantejarà la seva negociació en futures reunions. Precisament sobre aquest assunt s'ha referit el portaveu d'Acció Sindical d'STPB, Marc Candela. L'escoltem.
4: Molt poca cosa i per tant hem de continuar apretant per a que aconseguim la resta de temes i òbviament el tema del retributiu, que no l'han posat, evidentment només faltaria que no estiguera. Per tant, veurem dilluns què passa, si al final entra alguna més concreta en la resta de temes que són molt importants i que són també pues això, que han de donar resposta satisfactòria al professorat o si no continuarà la mobilització, clar.
3: Els sindicats han qualificat la proposta d'insultant i consideren que la Conselleria no té voluntat real de negociar. També s'ha referit a aquesta proposta el portaveu de CESIF, José Seco.
5: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
3: Mentre es produïa aquesta reunió, centenars de professors que a hores d'ara encara continuen concentrats a les portes de la Conselleria com a mesura de pressió. Han confirmat que es manté, per tant, encara la vaga indefinida i que la propera reunió tindrà lloc el proper dilluns 18 de maig.
2: Gràcies, Amparo. Per tant, es mantenen també les mobilitzacions convocades, inclòs aquesta manifestació unitària de tota la Comunitat Valenciana convocada demà divendres pels carrers de València. Per cert, en esta quarta jornada de vaga, el seguiment pel que fa a les dades difoses de la Conselleria d'Educació és a la 1 de la vesprada del 20,27%. Per províncies, 18,95 a Alacant, 20,71 a Castelló i 21,30 a València. Per a l'oposició d'Esquerres, la proposta de preacord oferida per la Conselleria als sindicats és un insult. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís, Diana Morant, secretària general del PSPB.
6: Això no és voler donar solucions, això no és voler arribar a un acord, això és encara encabronar, i ho dic amb totes les lletres, encabronar molt més i insultar a la comunitat educativa.
7: Fotografia de la Generalitat Valenciana i de la Comunitat Valenciana és una fotografia de retallades, una fotografia de bloqueig, i jo he d'insistir a la Conselleria que té l'obligació, i a Pere Diorca que té l'obligació, dialogar amb la comunitat educativa i que té l'obligació d'atendre les reivindicacions de la comunitat educativa.
2: Per cert, que més de 1.200 membres de direccions de centres educatius de tot el territori s'estan plantejant dimitir com a mostra de suport a la vaga indefinida del professorat. La idea naix d'un grup de directors i directores crítics amb la gestió de la vaga que està fent la Conselleria d'Educació, Ramon Pérez.
8: Estos crítics parlen d'una mesura de pressió i asseguren compartir les demandes dels professors i de les professores que acaben repercutint sobre tota la comunitat educativa i, per tant, també sobre la direcció dels centres. Toni González Picornell, que és el president de l'Associació

0: moment aquest reconeixement en tot el treball que s'està exigint no es té. S'ha de fer un pensament, tothom desitgem tornar a una normalitat en el sistema educatiu. Som uns pilars bàsics de la nostra societat i no entenem massa bé per què està sent tan complex negociar i arribar a acords.
1: Hi ha un precedent d'una dimissió massiva de membres de direccions de centres educatius. Va ser l'any passat al Principat d'Astúries, on els directors d'una setantena de col·legis i instituts van dimitir alhora, conjuntament, per a forçar la negociació de la vaga que hi havia ja en aquell moment.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Espanya i el Regne Unit han presentat a Alacant una nova campanya per a localitzar a 12 fugitius buscats per assassinats, narcotràfic, blanqueig i delictes sexuals. En els últims anys, dels més de 250 fugitius britànics arrestats a Espanya, 54 estaven assentats a la província d'Alacant. Juan Carlos Fresneda.
4: La iniciativa centra su mirada en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una alta concentración de ciudadanos británicos, como es el caso de la Costa Blanca. El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo es Javier Martín.
5: España no es un refugio seguro para fugitivos, porque nuestras agencias no olvidan, nunca pasan página.
4: La operación se denomina Captura y entre ellos hay acusados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales relacionados con asesinatos. Otro también se busca como autor de varios delitos sexuales. Y con la difusión de sus fotografías se pide a quienes puedan informar que lo hagan a la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil 062.
3: I jornada de reunions a la factoria de Ford d'Almussafes. La direcció de l'automobilística ha traslladat avui a la plantilla la intenció de constituir una mesa conjunta de negociació a partir de la setmana que ve, que tractarà la renovació de l'acord d'electrificació de la planta de la Ribera.
1: Els sindicats es mostren optimistes. Primer, perquè Ford els tindrà en compte en aquesta negociació i segon, perquè esta sembla ser una nova mostra de que el futur de Ford d'Almussafes es troba garantit. Carlos Faubel n'és el president del comitè d'empresa.
6: Pero bueno, la verdad es que nosotros creemos que la reunión es muy positiva porque convocar una mesa, una comisión negociadora para renovar el acuerdo que tenemos en vigor en fábrica quiere decir que hay futuro, que se quiere hablar del futuro y eso va a provocar, bueno, pues que se desvelen, lógicamente, muchas situaciones de esas que estamos todos esperando, ¿no?
1: La Generalitat es mostra també optimista. La consellera d'Indústria i Innovació, Marian Cano, afirma que la indústria automobilística a la comunitat està en creixement i compromesa, a més, amb mantindre les seues inversions al nostre territori.
7: Bueno, realmente no conocemos el contenido nosotros de la reunión, es una reunión interna de Ford y bueno, pero yo creo que teniendo en el horizonte ese posicionamiento de la factoría, una factoría óptima, pues yo creo que bueno, que vamos por el buen camino.
3: I la vaga estatal de les refineries, convocada per al proper 27 de maig, continua avant després d'acabar sense acord la mediació entre el sindicat de treballadors i la patronal. Demanen que se'ls reconeguen coeficients reductors de l'edat de jubilació per la perillositat i toxicitat del seu treball. Això, Lorena Pardo, podria afectar a la refineria de Castelló.
8: Estan convocats a la vaga 300 dels 550 treballadors de la refineria de Castelló. Els sindicats reconeixen que no va haver-hi acord i la protesta continua. Israel Fernández, delegat sindical.
9: No hubo acuerdo, entonces nosotros tenemos que mantener la huelga. Vamos a ir hasta el final. Si no hay un avance real con un calendario de un grupo de trabajo, no vamos a desconvocar. Nos mantenemos porque creemos que la ICE tiene que dar un paso adelante.
8: Esta vaga podría generar una paralización total de la producción de combustibles a España y efectos negativos en el proveïment de la cadena logística si el conflicte es prolonga.
3: Y la Unió Llauradora calcula que la collita d'ametla de la Comunitat Valenciana serà superior a les 8.000 tones en gra si la meteorologia, això sí, no dona sorpreses fins a la seva recol·lecció. Això suposarà un 15% més que la campanya anterior. I també avui hem parlat de sanitat, detectar el risc de patir una malaltia mental a través d'una aplicació en el mòbil o fer un seguiment del pacient quan està fora de la consulta són alguns dels avanços que estan aconseguint els biomarcadors digitals. Bona vesprada.
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Personajes a los que se les está poniendo cara de lechuga. ¿Se acuerdan de la lechuga con peluca y ojos que le ganó el pulso a la primera ministra británica, Liz Truss, que duró en el cargo 45 días? La lechuga se mantuvo fresca más tiempo.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats, de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall, però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero ací a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma i fins a les 8:30 de la vesprada poden passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I vaja, este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats docents convocants i la conselleria d'educació. Ha acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és eixe augment salarial, eixa equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'eixa proposta salarial i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en que en l'anterior mesa de negociació farà una setmana es va tractar este tema, però va ser un tema que diu va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant, i hem considerat pues, que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió a les portes de la Conselleria d'Educació, s'han concentrat desenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara consellera dimissió o no és docència, és supervivència. Pel que fa als sindicats, han atès els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CESIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
4: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
2: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià, Andrea.
1: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'aquest PB, i se sindica majoritari de l'ensenyament, per a que ens conte bé com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que compartim compartirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
2: A vosaltres.
1: I esta vesprada també a partir de les 7 i 20 Ramon Pérez.
2: Així és.
1: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'este PB. Marc, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
5: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahí, l'única mesura de les sis que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions. Bàsicament és el que ja estan fent. Vull dir que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
1: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veus plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
5: Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que es preocupa és el salari, val? De fet, ja Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer també unes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és l'important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho enllevem de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que hem fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
1: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
5: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització, val? Perquè n'hi ha el dilluns, van iniciar el carrer milers i milers de persones. Demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València i estan preocupats, òbviament, i per això han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volíem des de setembre, que estem demanant això, no? I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el problema que està fent vaga, clar.
1: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
5: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer dels primers dies, I la veritat és que tampoc s'agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer. I en el carrer tot el món està veient que avui mateix n'hi havien concentrades també milers de persones en la porta de la conselleria, i això és la xifra, això és la pressió. I per tant, demà sí que preveiem un increment molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt gran, i però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga.
1: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Serà.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Andrea Agut.
1: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20 30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

0: compañía de siempre, más fuerte que nunca.
1: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
2: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ompli tot. A la tardor, el daurà de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
3: Paisatge al plat.
2: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila... són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: Fundación A3 Media y UNICEF.
1: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
2: Gaudim de les nostres platges i muntanyes. Gaudim d'aquesta primavera, però no deixem rastre. Cada residu que generem té una destinació i un contenidor diferent. Als ecoparcs i ecomòbils del Consorci Ribera i Valldigna has de traslladar els residus especials, voluminosos, contaminants, elèctrics i electrònics. I no oblides que entre tots estem protegint el nostre medi ambient. Consorci Ribera i Valldigna.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: 70.9. Anem a veure l'atac ara del Rayo Vallecano. El balón que ve en profunditat per a Fran Benelli. Pot pegar des de dins de l'àrea. Buscant ara la segona acció. El Rayo ya falta del futbolista del Rayo Vallecano sobre José Luis Gallá, contant este partidazo del València. Lluita per a escalar posicions a la taula, però de moment qui escala aquestes posicions és el Rayo Vallecano, quan ja canvi obligat al València per lesió, eh? Es retira Renzo Sarabia amb molèsties i entra Unai Núñez, que va ocupar posicions a aquest lateral dretà del València. Quan té valor Stole Dimitrievski, dèiem que és un partit important per al València per a retallar, eh? Distàncies amb la zona europea, però de moment li està costant horrors al València prendre la iniciativa en este partit després de la ressaca positiva per als equips de València en la victòria del Llevant, que obria la jornada, i per supost en el que es va viure ahir al Roig Arena, missa ple absolut per a viure el que sense cap dubte és el partit més important de la història d'un València Bàsquet, que la setmana que ve estarà a la fase final de la Final Four de l'Eurolliga Atenes. Jugant el València en el centre del camp, la recuperació de Pepelu és sensacional. Minut 32, va guanyant el Rayo per 0-1. Recordem que estem contant al Radio Estadio Valenciano, és a dir, al Radio Estadio 90.9. Convidem a tots els oients que vulguin continuar escoltant el partit a que es sumen a la retransmissió que estem oferint d'esta jornada 36, que avui va tancar amb este partit i també amb el de la Reial Societat i el Girona, i que tornarà amb la jornada unificada d'este pròxim diumenge en el València. Recordem, visita a la Reial Societat, el Llevant rebrà al Mallorca. Atacant el Rayo Vallecano de nou, la possessió per a l'equip d'Íñigo Pérez, que per cert és el substitut de Marcelino García Toral a la banqueta, en este cas, del Rayo Vallecano. Convidem a tots els oients de la brújula, per tant, que sumen a esta retransmissió en directe de la jornada 36 del Campionat Nacional de Lliga que està enfrontant, recordem, al València i al Rayo. Minut 33 i mig i va guanyant el Rayo Vallecano amb el gol de penal, amb el gol de córner de Florian Legend. València 0, Rayo Vallecano 1.
1: Gràcies, Sergi. Molta sort per al València. Anem amb l'oratge. Anem amb l'oratge perquè venen canvis. S'espera que demà divendres estiga passat per aigua. Pluges pràcticament generalitzades de cap a punta del territori. De fet, les temperatures baixaran i la jornada serà molt grisa, encara que escamparà per complet en principi per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat a la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Alzira celebra el Dia Internacional dels Museus amb la donació d'obres d'Antonio Espinar, la presentació de la maqueta de la Casa Reial, la conferència Un viatge a l'Alzira medieval amb intel·ligència artificial, la presentació de tres vídeos dedicats a Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort, amb visites teatralitzades al carrer, les dones de Jaume i el misteri de la mocadora, amb visites guiades especials, visita guiada al MUMA i a l'Etnomuma, a la Casa Alós i visita exterior caminant amb Jaume I, i el Dia Internacional dels Museus amb una conferència, Maravillosa complejitat del Zócalo pintado de Alzira en su contexto mediterráneo. Museus que uneixen un món dividit. Ajuntament d'Alzira.
1: El diumenge 17 de maig tindrà lloc la desena edició del concurs de pintura ràpida d'Alberic. Enguany amb el tema La bellesa de les façanes, cases senyorials i arquitectura històrica d'Alberic. Fins a 3.000 euros en premis. Este cap de setmana, l'art i la pintura són els protagonistes. Tota la informació en el web municipal. Ajuntament d'Alberic. Treballem per tu. Gaudim de les nostres platges i muntanyes. Gaudim d'aquesta primavera, però no deixem rastre. Cada residu que generem té una destinació i un contenidor diferent. Als ecoparcs i ecomòbils del Consorci Ribera i Valldigna has de traslladar els residus especials, voluminosos, contaminants, elèctrics i electrònics. I no oblides que entre tots estem protegint el nostre medi ambient. Consorci Ribera i Valldigna.
2: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: Què tal? Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit ara, ja amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia de futbol en directe, perquè avui es tanca la jornada 36 de la Lliga, l'antepenúltima jornada, i pendents, com ara contàvem, a nivell nacional, d'ese partit del València. Els de Corberan estan jugant a Mestalla des de les 7 de la vesprada davant del Rayo Vallecano, en un partit clau per la permanència. Estem en la recta final, estem en el minut 86 de partit, on contava Sergi López, està empatat Patan a 1 el València en Mestalla, en un partit clau, com diem, en aquestes posicions per tal de tractar de sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Contarem, abans de que acabi el programa, si acaba el partit, com acaba aquest partit del València-Mestalla. D'aquesta forma, com diem, així quedaria ara mateix la taula classificatòria en la zona baixa de la Lliga. En descens, l'Oviedo com a QR i ja equip de segona divisió amb 29 punts. A partir d'ahir comença el lío, i a més lío de veritat. El Girona amb 39 punts, a hores d'ara està perdent el Girona en casa 0-1 davant de la Reial Societat en temps de descans, seria l'antepenúltim. Per davant, el Llevant, posició també de descens, 39 punts. Mallorca i Elx, els dos fora de descens, però en la mateixa puntuació, 39. Amb un punt per davant del descens, l'Alavés amb 40 punts, l'Espanyol amb 42, Osasuna amb 42, i amb 43 punts, matemàticament no salvats, però sí que en una posició ja prou privilegiada per a tractar de fugir de la zona baixa de la taula, el Sevilla i el València amb 43, que estarien 4 punts per damunt de les posicions de descens. Ara tornarem a Mestalla per a conèixer-hi a última hora. L'ho dit, estem en el minut 88, València i Rayo Vallecano estan empatant a UE Mestalla. A banda de l'actualitat del València, en la capital del Túria, avui es parla de bàsquet, èxit històric de l'equip de Pedro Martínez, que en una nit màgica al Roig Arena es va classificar per la seva primera Final Four de l'Euroliga de baloncesto. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Encara cueja la victòria històrica en el dia d'ahir de València Bàsquet davant Panathinaikos, accedint a la Final Four d'Atenes, que es juga la pròxima setmana a l'OACA, on ja ha guanyat dos partits el conjunt de Pedro Martínez. Després del partit, un dels protagonistes va ser Juan Roig, mecenes del projecte de València Bàsquet, que estava així de content.
3: Fenomenal, lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal, y luego tenemos un gran director general que es Enric Carbonell, y luego el entrenador y los jugadores se han dejado la vida en el partido, ¿no? Yo creo que hasta ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está, o sea que muy bien.
2: Això en quant a bàsquet, parlem també de futbol, perquè el Llevant ha treballat avui amb la novetat d'Unai Elguezábal, que va treballant amb el grup, però té complicat poder tindre minuts de ser final de temporada, i el club ha organitzat per este diumenge la rebuda als futbolistes a les 5:30 a les rodalies de l'estadi Ciutat de València. Partit davant el Mallorca, és un duel directe per la permanència. Si guanya el Llevant, Unió Esportiva tindrà pràcticament el camí fet de cara a estar la pròxima temporada a primera divisió.
1: Gràcies, Sergi. Mestalla, estem por allà, camí 90, del minut 90, continua l'empat a 1 entre el València i el Rayo Vallecano. Per la seva banda, la província de Castelló, la ressaca de la derrota nit del Villarreal davant del Sevilla, que complica un poc més la tercera plaça per als de la Plana, amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Atleti de Madrid a falta de 2 jornades. Els groguets anit van desperdiciar un avantatge de 2-0 en el minut 20 de partit per acabar perdent el tercer partit de la temporada en casa. Parlava al final del partit un decepcionat davanter Gerard Moreno.
4: El equipo pareció que desconectó, ¿no? Intentamos arrancar también la segunda parte con ese empate, pues intentar ir arriba. Y nada, al final también se notó que ellos se jugaban mucho. Nosotros al final hemos desaprovechado una oportunidad, ¿no? Para dar un casi definitivo ese tercer puesto, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y bueno, evidentemente esta derrota no quita mérito a la temporada que estamos haciendo en Liga. Y bueno, enhorabuena al Sevilla, ¿no? Porque al final es justo vencedor.
1: Les paraules de Gerard Moreno, un Villarreal que demà torna a treballar per la Marcelino. El diumenge jugaran precisament davant del Rayo Vallecano. I qui demà juga a segona divisió és el Club Deportivo Castelló, un partit clau per a l'ascens. Obrin els de Castalia l'antepenúltima jornada com a locals davant d'un Cádiz que està de capa caiguda. El tècnic Pablo Hernández destaca que depenen d'ells mateixos per estar en la zona alta.
5: Lo mejor de todo es que dependemos de nosotros mismos, depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer y lograr, y a partir de ahí, pues bueno, no podemos estar pendientes de cuántos puntos hacen falta, de qué harán los rivales. Tenemos que salir a ganar cada partido, intentar sumar los máximos puntos posibles, pero bueno, todo pasa por ganar mañana aquí, sumar tres aquí en Castalia con nuestra gente, y eso nos acercará, ¿no?, al objetivo, pero no pensar mucho más allá.
1: Les paraules de Pablo Hernández. Això en quant a la província de Castelló, viatgem a Onda 0 Elche, on l'equip il·licità, després de la derrota davant del Betis, està pendent del partit del proper cap de setmana i dels resultats dels rivals directes, com ara ixe Girona, que diem, està perdent a casa davant de la Reial Societat. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
6: ¿Qué tal? La derrota del Elche en la Cartuja deja daños colaterales de cara al partido del próximo domingo frente al Getafe en el Martínez Valero. Un encuentro en el que solo le vale la victoria al equipo de Sarabia. Por sanción se lo perderán Alex Febas y el francés Leo Petrot, expulsado en la Cartuja. Y además, Eder Sarabia tampoco va a poder sentarse en el banquillo, puesto que le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado Isidro Díaz de Mera en el túnel de vestuarios al término del partido, según se recogió en el acta arbitral. La derrota del Elche escoció por las consecuencias que tiene. El Elche podría caer incluso a descenso esta misma jornada.
1: Gràcies, Felipe, polèmica... la qualitat que ens arribava des d'Elche. I coneixem també l'última hora, no anem massa lluny, anem a Alacant, on l'Hèrcules prepara també la recta final de la temporada i pendents del bàsquet, perquè l'Ucentum està lluitant també en el que serà el començament dels play-offs per tal d'estar la propera temporada en la Lliga CB. David Esteve, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Nueva lesión en el Hèrcules. Sandro Blasi va a tener que pasar por el quirófano, lo más probable, para solucionar sus problemas en la muñeca después de haberse lesionado el radio. Se prevé que pueda estar para la próxima pretemporada, para el inicio de la campaña 2026-2027, pero le esperan varias semanas de recuperación. Aunque ha sido Beto Compain el que ha hablado hoy de su futuro. Otra vez ha insistido el técnico blanquiazul que se ve con fuerzas y así tiene el termómetro de la ilusión de cara a la próxima temporada.
8: Tengo la sensación de que nosotros hemos jugado como 24 o 25 finales. Desde el primer día era una final, el segundo día era otra final, y el tercer día otra final. Y sí, creo que al final pues terminas desgastado, obviamente, ¿no? Porque todos terminamos desgastados. Pero esto del fútbol, como la vida, todo es cíclico. Al final, pues llegas a estos últimos partidos de temporada, pues como los jugadores que han jugado muchos minutos, que llegan con la energía ahí, que todos estamos al límite, pero que obviamente hay que seguir entrenando, hay que seguir apretando, y estamos apretando continuamente, pero después pasan 4 días, porque los entrenadores somos así, ¿eh? Pasan 3 días después del partido del Nastic, donde dices, bueno, hemos terminado, no tengo sesión de entrenamiento, estoy tranquilo, pero enseguida te enchufas rápido. O sea que a nivel de ilusión, de compromiso, de ambición, pues bueno, nosotros en cuanto pase el día del Nastic, pues disparados hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque entendemos de que se abre una temporada nueva y que es una opción única para hacer un temporadón aquí en Alicante e ir a buscar esos objetivos y estar lo más arriba posible.
1: Bueno, pues les paraules que ens arribaven des de Alacant, amb l'Hèrcules pendent també d'aquesta recta final de temporada, sense objectius ja importants després de no poder lluitar per estar en la zona alta i evitar, això sí, un slide d'última hora per la zona baixa de la taula classificatòria. Recapitulem, com diem, jornada en joc, el partit del València està ja a vora del minut 95, tenim que arribar al 96, està l'equip de Carlos Corberán, recta final de partit, empatant davant del Rayo Vallecano. Zona baixa de la taula, recorden, el descens ja i en segona divisió l'Oviedo amb 29 punts, el Girona, que està perdent el descans davant de la Reial Societat, estaria amb 39, el Llevant ocupant de 9 passes de descens a segona divisió amb 39, empatat, això sí, amb dos equips que serien el Mallorca i l'Elx, amb la mateixa puntuació en 39 amb 40, estaria l'Alavés, després de la seva victòria ahir davant del Barcelona, un punt per damunt del descens. Espanyol i Osasuna amb 42, Sevilla i València hores d'ara estarien amb 43 punts. A punt d'acabar el partit en Mestalla, arribem a la fi també del nostre programa. Saben que poden seguir tota l'actualitat esportiva, que poden seguir la jornada en la nostra pàgina web i les redes socials de Onda Cero. Us deixem ara amb la informació de la brújula de Onda Cero. Salutacions, bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.